Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: L'home m'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: type.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Chan. 5 minutets més, ok? Xut!
1: És estiu. Escolta i cant.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: No, no sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada crec que em fa amb bona mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.
1: Escoltes, ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per iCat.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: oients dels matiners parlen sense embuts.
1: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
3: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
5: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís.

0: A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Linkat. A ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
2: Aika. El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
5: Laia, què ha passat avui amb el tren?
6: Mira,
5: per què has arribat a aquesta hora?
6: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
5: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
6: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
5: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
6: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
5: És el primer.
6: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
5: Segur que
6: no
5: pot...
6: T'ho juro.
7: Bueno, vale.
5: Ara miraré el
6: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
5: Ara miraré el horari.
6: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
5: Diu mansplaining.
6: Que et foll...
4: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Guess I'm gone.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tiets, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami. Era això,
0: era això. Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: estiu. Escolta i cap.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
2: No, no, no, no, no, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, calla, calla, que ens fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment, ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
5: I ara què?
4: L'Àlex.
6: Voleu jugar a bitllet?
4: I la Clover.
7: Oh, ho retiro tot.
4: Són espies de veritat.
8: Un, dos, tres, noies, feu dia que guanyareu.
4: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
9: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tiets, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Angie Ange!
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir... Posarem llum?
4: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
0: 3CAT.
2: Molt nostre.
9: Escoltes ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: L'home més gran que la Gantorna.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
7: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: I think I might.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
2: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tietz, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami.
3: Era això, era això.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa el dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
6: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
2: Escoltes ICAT.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Aicat.
0: De 5 a 7, Aicat, nota de veu.
3: Vols
1: fer de DJ el nota de veu d'Aicat?
4: Hey,
0: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
5: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zop, me la sua que tinguis més likes.
6: Hola, Fran, Aina.
7: Hola, nota de veu.
8: Bona tarda, notes.
1: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
1: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
1: Nota de veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Nota de veu.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tiets, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
3: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
4: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
3: No, no, no, no, no, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
4: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
3: Calla, calla, calla, que ens fotran fora.
4: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
3: I realment, ho estem fent superbé.
2: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
3: A mi m'encanteu vosaltres.
5: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré els
2: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tiets, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami. Era això,
0: era això. Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
3: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
2: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
4: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
2: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
5: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
2: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

encara no ha arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
5: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
6: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: És estiu. Escolta i cal.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Dona, m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
0: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
7: I ara què?
0: L'Àlex.
8: Voleu jugar a bitllet?
0: I la Clover.
9: Ah, ho retiro tot.
0: Són espies de veritat.
10: Un, dos, tres, noies, tant li ha que guanyareu.
0: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
1: Escoltes i cats.

0: de mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

0: més, ok?
1: Xut!
2: Escolta, Zicat.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura, a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
3: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
4: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
5: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
3: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
5: Entrades a teatrepoliorama.com.
0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.

0: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
1: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
1: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
2: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
1: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
1: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
1: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que
1: no
2: pot...
1: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
2: Ara miraré el
1: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
1: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
1: Que et foll...
4: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Escoltes ICAT.

0: 5 a 7. A ICAT, nota de veu.
1: Hi ha noms molt guapos i els explicaré.
2: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
3: Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva.
5: Oh, que esgarres. Amb zoo, me la sua que tinguis més likes.
6: Hola, Fran, Aina.
7: Hola, nota de veu.
8: Bona tarda, notes.
2: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
2: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
2: Nota de veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICA.
2: Nota de veu.
0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, a ICAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
3: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
2: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
4: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
2: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
5: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
2: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tiets, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami. Era això,
0: era això. Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del

0: baby, I'm tired.
1: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
2: No ho has entès. Alberto, PD, PD, amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, que ens fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment, ho estem fent superbé.
1: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.

0: oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu.
4: Hi ha noms molt guapos i els explicaré.
2: Vols fer de DJ i el Nota de veu d'ICAT?
5: Hey, DJ!
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
6: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zo, me la sua que tinguis més likes.
7: Hola, Fran, Aina.
8: Hola, Nota de veu.
9: Bona tarda, notes.
2: Nota de veu.
3: El telèfon del programa?
2: 677 50 61 53.
3: 677 50 61 53.
2: Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Que la fortuna passi i no s'aturi.
3: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Nota de veu.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Un dia més desdeicat al planeta Terra. Sou a la pista de fusta. El meu nom és Miqui Puig, als plats. Fent ball de tarda. De dilluns a dijous. Puntuals a les 8, sempre que ho desitgis, a les aplicacions per mòbil i tauleta. A 3CAT Cultura, l'històric i el ball no s'atura. Recordeu que estem anunciant el ball final de temporada, que ballarem tots junts, com sempre, amb digis convidats i amb tots els pistes de fustes que heu de venir. A gaudir amb nosaltres. Comencem amb quilòmetre zero. Torna Cassetti, aquest projecte de pop sintètic fet a casa. Coconai.

Comença una nova tarda a la pista de fusta amb quilòmetre zero, Cassetti. Després de molts EPs i singles, traurà un LP l'octubre i divendres sentirà ja a les plataformes habituals aquest Coconae. L'àlbum es dirà Tensión, Relax. I és un pas més a la carrera d'aquest artista de casa nostra, fanàtic dels sintetitzadors i del pop elegant. Ets dedicat a la ràdio inquieta, ens diem la pista de fusta.

una portada que barregen elements de manga i un homenatge al Zer. Es diuen Esferro, arriben des dels Estats Units per al segell New Retrowave, i aquestes eren les seves

0: El nom de Natà Charles sempre s'ha associat amb innovació i tradició. Ella va ser de les primeres veus de creuar el folclore amb l'electrònica i l'avantguarda. El Natà Charles i la seva parella Sammy Bishai, director musical, parella de la vida, dediquen aquest Parallel Universe al poble de Palestina. Amb tota l'amplitud, amb tot el sentit, amb tot el sentiment, Guanalei, música d'arrel, tradicional, tenyida d'avantguarda. Ens encanta quan les coses són així d'elegantes i, a més, aixequem el puny per ser sempre al costat dels més desfavorits.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets d'en Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
0: Us necessitem. Els Pista de Fusta s'heu de venir a ballar. Saludar-nos, tancar la temporada, explicar-nos projectes i ser-hi sempre. Limones, sempre llimona amb la beguda perquè sempre això refresca. Hurtons, amb un remix de Captain Planet. Baleàrica, digue-li com vulguis, bonica.

remix de Captain Planet. Fa èmfasis en aquest so de Miami, en el so del booty bass, per portar els limones de Hurtons a una altra dimensió. Folklore sud-americà i remixes. Sets aïcat a la ràdio inquieta. Déu els cria, ells s'ajunten i nosaltres en gaudim. El nou single dels australians Avalanches. Vem la firma amb el Fiat Touring. D'un que tampoc es moca, amb mitja màniga. Every single weekend, un nou disco. La nova cançó dels Avalanches és produïda mano a mano amb Jamie Gibb. Vaya, triumvirato, els Avalanches i Jamie Gibb.

0: la feina, els samplers dels Avalanches i la pressió sònica en una peça lluminosa, totalment estiuenca. Every single weekend. Són The Avalanche i és en James XX.
1: It began with percussion. It was a very simple beat at first, and the beat grew more complex. It began in Africa.
2: Aquesta és la pista de fust dedicat a Mickey Puig.
0: I aquestes són les tardes de Valldicat. Soul bonic, Ella Thompson.

segell britànic Mr. Bongo ens presenta aquesta artista de Melbourne anomenada Ella Thompson. Això és el Promise to Keep. És sou pur i dur del mes primitiu que coneixem, el de les arrels dels 60. La pista té cançons per donar i per vendre, i el collar de perles avui serà preciós. Kid Laroi col·labora amb Georgie. Això es diu Bluffin'.

0: ritmes impossibles de ballar. Contramaluc total. Buffin. Georgie col·labora amb Kid Laroi i tots dos posen vernís bonic a l'electrònica i aquestes veus d'un altre món.
1: Miqui Puig als plats et recomana...
0: Un heroi dels darrers temps. Tot el que arriba a casa de Joshua i Aidahan, volem ballar amb vosaltres. Ara són remixes del seu celebrat àlbum. Older, I live three floors up, he's won over. Best order of business.

tot. Estètica, contingut i ètica. Joe Saïda fent les seves lletres de poeta compromès en aquest Could Be Forever i en Prince Thomas, que fa un mar de Déu Senyor en forma de cançó que no vull deixar de ballar. La promoció diu Balèrica, nosaltres li diríem pista de fusta Èrica. Així ens m'agrada, inventant-nos cada dia adjectius que ens facin millors.

es diu Metahead. Això són els números Bottings. Broin a Coffee Shop. El Quico m'enviava perquè deia que el seu fill l'escoltava, que el tenia en una playlist i que tenia aquest punt de UK Garage amb rap, desquiciat, divertit, que em podia agradar. Em va agradar. Li vaig ensenyar al meu nebot de 15 anys i em va dir tota la història. Metahead va fer aquesta peça a l'escola, mentre estudiava, fent campana. La cançó es va fer viral. Li va agradar tantíssima gent que va rebre ajuda de grans productors per finalment sonar així de gran. Els joves ensenyant als vells que la música no s'esgota i que la cadena és infinita. Això és una de les descobertes

descoberta de la setmana. És aquesta banda formada per un canadenc, un haitià d'ascendència mexicana i el seu grup anomenat Cor Acid. Si li canvies el Cor Acid de l'anglès és Acid Heart i la cançó és com un capicua entre el nom de la banda, l'LP, i aquesta música sintètica amb groove per apabullar-te, amb groove per tirar-nos a terra, per xerracar-ho tot, per voler fer l'amor sobre la taula, per tenir ganes de tirar-te suc de les cireres per sobre i moltes borrades més. És la calor, és l'estiu, és les ganes de molt amb Cor Acid.

0: Bibio Sound System, Sound Machine, perdó, amb el seu Concept of Love, una altra peça per engruixir la llegenda d'aquesta agrupació britànica formada per africans, anglesos de distintes procedències i l'amor inesgotable pel ball. Amor pel ball que també és a casa, aquí a la pista.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous, a les 8 del vespre.

0: Miqui Puig als plats.
1: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
2: Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights, Jack, to the moonlight. Under disco lights.
0: Jo també ballo Pista de Fusta.
2: Under disco lights.
3: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
4: I aquesta me la va recomanar el meu amic Sifon. En Rubén la va punxar. Un dia arran de mar, amb en Samu, amb mi mateix, als plats, ens va posar aquest Tienes que bailar d'una banda mexicana anomenada Patrones del Rave.

sí o no? Quina gran descoberta la de Rubén. Patrones del rave des de Mèxic. Algo pa tu fiesta és un dels seus lemes. Buscant la diversió en el rave, amb la música de ball i dos números més. Quan un amic et descobreix cançons, és un amic de veritat. I aquests senyores i senyors són Metrònomi. No en tenen prou, que regalen remixes per donar i vendre. 8 minuts que no sentirem sencers d'orgia sònica a càrrec de Playground. Playgroup fa party mix vocal amb la col·laboració d'Odissi, d'aquest old school.

porta anys i panys fent música interessant i no s'esgota el seu mojo. És el gran Trevor Jackson amb el seu àlies The Playgroup fent aquest increïble remix per als amics de Metromony amb la veu d'Obicé i aquest old school passat per la seva maquinària The Playgroup. És algo que necessites ballar i molt. Fimiani, Baby I Want You, sempre ens necessitem. Ets un cel i posa la veu. I la resta és aquest bombo que entra ara mateix.

Delphine Miani, el seu Baby I Want You, amb la veu d'Ed Sang tocant de peus a terra, perquè torna a començar una altra base impressionant de baix. Sintètica, són Disco Lines i Maesic, la princesa superstar d'ESA i Mason apreten Push It.

una d'aquelles peces que és com una piconadora i que així funciona. Disco Lines i Maese que inviten a Mason i la rapera, a la deessa Princess Superstar, a regalar-nos una peça d'aquelles que no deixen cap espai, cap petita escletxa per entrar-hi. De 9 a 3, aquest és l'horari de Teos. James Jukes ens cita en aquest horari. Burlin Dumas és la col·laboració, i això, senyores i senyors, és l'eleganta peça de la tarda.

Jane Duke. Regala aquesta peça elegant. Té els 923. Jane Duke li encanta. El house de tota la vida. I sap com manegar-se-la. La pista de fusta arriba al final. Un parell de missatges. Ja ho tindríem.

0: you can't take no more. And your feet are headed for the door. Music is the answer.
1: Pista de fusta amb Miki Puig.
2: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miki Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miki Puig.
3: Tenim una cita, un ball de tarda per celebrar el final de temporada. El programa d'avui s'acaba i marxa amb un track que té 19 anys. El My Destiny, The Delinquent Cat, torna a la palestra. Són moltes les cançons que 20 anys després, gràcies a nous balladors, a nous productors, agafen esbranzida. El meu nom és Miki Puig als plats i la pista de fusta és diària, de dilluns a dijous. Descansem el divendres i el cap de setmana t'oferim repeticions. Un goig, pista de fusters. Sigueu feliços, balleu.

0: Escoltes i cat. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a l'autotune, arriba l'hora del cel obert. No marxeu, no marxeu, que ja sé que us fa més poc una pedregada això de l'autotune. Ei, en part teniu raó, perquè l'ús i l'abús d'aquest efecte vocal ha provocat un efecte de rebuig difícil d'aturar. Gèneres com el reggaeton, el trap, el hip-hop i el urban s'han recolzat tant amb aquest gimmick que al final sembla que no puguin viure sense ell. I l'autotune què és? Doncs per si algú encara no ho sap, és aquesta espècie d'efecte digital que transforma l'afinació d'una veu. A veure, perquè ens entenguem, l'autotune tots el vam descobrir, si fa o no fa, el dia que la Cher ens el va ensenyar.

El Belief de la Cher, nen, que allò sí que va ser una espècie de revolució. Hòstia, quina veu més robòtica! Com ho fan, això? Doncs això es fa amb aquesta eina que analitza la senyal d'àudio per trobar una freqüència fonamental i a partir d'aquí retocar l'afinació. Que ja t'ho dic ara, que hi ha molts cantants que una mica d'autotune també els hi va bé, si no escolta els pets. Però a part d'això, avui el que volem és reivindicar l'ús assenyat d'aquesta manera de produir la veu. O que és el mateix, quan els artistes ho utilitzen de manera creativa. Què sé jo, els Daft Punk.

One More Time, els Daft Punk, amb aquesta veu robòtica i gairebé alienígena que s'esqueia de manera perfecta la personalitat d'aquest duet francès que jugava amb la impersonalitat dels seus components. Estil Kraftwerk, perquè ens entenguem. Però em preguntareu, llavors, en el món de l'indie, l'autotune s'ha fet servir? I tant que sí. I d'una manera absolutament efectiva. Per exemple, la cançó que tancava el Blood Bank del 2009 va ser un tutorial del Bon Iver per aconseguir que aquesta veu robotitzada tingués una sensació d'aïllament i soledat.

Bon Iver i el Woods, del disc Blood Bank, mostrant-nos maneres alternatives de fer servir la manipulació de la veu i l'autotune. Un altre exemple claríssim seria d'aquest compositor i artista dotat d'unes cordes vocals privilegiades, però que això no era impediment per manipular-les aconseguint un efecte gairebé tripós, especialment al final d'aquesta cançó, la part més ballable. Això és l'I Mind.

Align Mind, del James Blake, un altre exemple d'autotune aplicat a la música més aventurera i alternativa. La Cat Power tampoc no seria la primera persona que t'imaginaries quan penses en manipulacions de veu. Els seus primers discos eren absolutament tutorials d'una cantant poderosa i d'arrel clàssica. El que passa és que quan va tornar amb el disc Sun el 2012, la Cat va decidir manllevar produccions i tècniques del R&B amb teclats, caixes de ritme i petites pinzellades d'autotune que donaven un efecte gairebé assolellat a les seves composicions. Això és el 369. I feel

369, Cat Power, en aquest saló verd dedicat a l'autotune, que intenta reivindicar una manera alternativa de fer-lo servir que no sigui la típica de l'univers del urban. Per exemple, també es pot aconseguir efectes extraordinaris manipulant la veu no únicament en la seva afinació, sinó també en la seva tessitura. Un dels exemples més originals i per mi aconseguits seria aquesta, que és la millor cançó del Modern Vampires of the City. Aquests són els Vampire Weekend i això es diu Step. Every time I see you in the world, you always step to my girl.

Vampire Weekend, manipulant la tessitura de la veu, que és una cosa que sempre li ha encantat a l'Ezra Koenig, i més encara quan s'ajunta amb el productor, amb el Ariel Reichstag, que segons expliquen ells mateixos, té una maleta plena d'efectes sorprenents per manipular la veu humana. A veure, també s'ha de reconèixer que el hip-hop i el urban han estat els gèneres que han popularitzat aquest recurs i que un dels pioners o dels que millor han sabut traslladar en les seves composicions ha estat el Kanye West.

0: un friqui, més que res perquè com que no para de fer coses estranyes. Però vaja, va, què? Fem una petita pausa? Sí? Em poses l'autotune per dir-ho? Va, tornem ara mateix!
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant usos originals i creatius de l'efecte de l'autotune. I si hem acabat la primera part amb un dels grans de la música urbana de les darreres dècades, el Kanye West, comencem la segona amb un altre referent. Que qui és? Doncs el Frank Ocean, tio. My mom finna start hacking out if I don't see him soon. Yeah, my best friend ain't backing out, it's still on sight, fool. I'm the only one out here on the night loose. I'm the only one.

El Frank Ocean, tot i tenir una veu extraordinària, aquest baríton marca de la casa, cada cop es va interessar més en distorsionar i potenciar la seva veu de manera digital, especialment en el seu disc Blonde del 2016. Aquí en aquest Provider, de fet, el que aconsegueix és insuflar ànima i sentiment a la seva sonoritat.

0: Rico.
1: En Chance the Rapper, i aquesta cançó del 2016, en la que ret homenatge a l'escena al rap de la seva Atlanta natal, barrejant gospel i psicodèlia. Què? Ja t'agrada més a l'autotune, eh? Bé, home, si és que has de tenir una mica de paciència, per l'amor de Déu, que no tota la gent que el fa servir rima a molt amb dolol. Mira, per exemple, el Guillem, nen, ell balla la mazurca i te fica un autotune pel mig.

Hauries hagut de venir, Guillem Gisbert, i una de les peces del seu primer i fins ara únic disc en solitari, que ja t'ho dic ara, Guillem, fes el favor d'espavilar-te, que estàs molt dropo i necessitem nova música teva. Va, vinga, anem per feina, que aquí, a la que em descuido, se m'acabarà el temps com sempre, i m'agradaria reivindicar també les noves divas de l'R&B alternatiu i el seu flirteig agosarat amb la manipulació de la veu. Aquesta és la Charlie XCX i el seu Tears.

El Ties de la Charlie XCX del disc Pop 2, que per cert aquí té una col·laboració especial, que és la Caroline Polachek, que potser no et sona, nen, però moltes vegades és el cap pensant de la majoria d'èxits que escoltes ara mateix de les noves divas de la música pop contemporània. I ves que no fos idea de la Caroline perquè ella mateixa va decidir remesclar una de les seves cançons més conegudes, també per afegir-li un punt de robotisme en aquest Bunny is a Rider.

Oh, com m'agrada, com m'agrada el Bunny is a Rider! Tot el que faci la Paula Txec per mi va a missa. Què? He de plegar ja, no? És que sempre passa igual. Bueno, doncs acabaré amb els Strokes i aquesta peça del seu nou disc, que ja està generant polèmica entre els puristes, com si no haguessin escoltat mai The Voids i no sabessin que el Julian Casablancas és un enamorat de mascarar la seva veu. Amb el Falling Out of Love, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escoltes ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.
1: Què tal? Benvinguts a l'Spin-off. Feliç Sant Joan! Us pensàveu que avui no tindríem programa pel fet de que sigui un dia de festa? Doncs no. Un servidor, un pringat, està aquí per vosaltres perquè no us falti la dosi de cinema i d'entreteniment aquesta setmana, però no us preocupeu que no estic sol, m'he rodejat d'un bon exèrcit de pringats que estan pringant amb mi. Gemma Safontria, què tal?
2: Molt bé, contenta d'estar aquí.
1: I l'Alba Laguna, amb aquesta rebuda, no?
2: Doncs aquí pringant, no? Encantada.
1: I la Rosa Silloé, com sempre amb nosaltres també. No, a veure, està molt bé estar aquí, millor amb els aires acondicionats dels cinemes o de la ràdio, no? O escoltant el programa a casa, espero que amb algun ventilador, com a mínim, no? Però vaja, aquí estem per oferir-vos una dosi de cinema d'una hora més o menys, on aquesta setmana sí que tinc un motiu molt cinematogràfic, encara que sigui només per una cançó, Alba, per posar la música que toca escoltar aquesta setmana.

0: No necessita presentació, crec, Alba i Gemma. Va, apostes.
1: Sí, sí, sí, jo tinc a la punta de la llengua.
0: Mare meva!
1: Em vol venir, em vol venir.
0: Us enfoseu, és que si no digues res, si no preguntes res, ho sabríeu, però vaja. És aquest famós tràiler d'Eyes Wide Shut.
1: És veritat.
0: Amb Nicole Kidman despullant-se davant del mirall, no? I després arriba Tom Cruise, etc. Amb música de Chris Isaak, aquest senyor de, en fi, de 70 anys ja, que toca el Paral·lel 62 aquest dissabte 27 de juny. Que fort, eh? Chris Isaak, Gemma, és com d'aquests noms que sempre està, no?, a la teva vida.
1: Però que no l'hem vist mai.
0: No l'has vist mai?
1: No.
0: I t'estàs pensant anar-hi?
1: Per què no?
0: Podria ser,
1: que
0: no?
1: Que tampoc més enllà de Wicked Game i aquesta, costaria trobar hits, eh?
0: No, jo en realitat no, ni idea, però home, era com en aquell moment, era com una superestrella, perquè me'n recordo fins i tot, no sé si recordeu, una sitcom francesa que una de les noies estava superobsessionada amb el Chris Isaak, era com el guapo.
1: Era un
0: del moment, però clar, t'estic parlant de fa 30-40 anys, això, no? En fi, doncs és el que escoltarem durant el programa d'avui, si us sembla bé, aquest cantautor barra actor de Califòrnia que com a mínim va popularitzar moltíssim un tràiler en un moment determinat de la seva vida. Però, finalment, fa poc, uns dies, vam parlar de Backrooms i fa dies que parlem de dos fenòmens, no?, del de Backrooms i el d'Obsession, com les dues pel·lícules que han trencat tots els esquemes, com a mínim a la taquilla, i veurem si també cinematogràficament, però sobretot també en la manera de fer màrqueting d'unes pel·lícules i una altra manera de començar a moure's en la indústria del cinema d'aquests joves directors. Avui torn per Corey Baker, el director d'Obsession, arriba finalment a aquest petit fenomen, o gran, segons com es miri a les nostres pantalles.
2: One wish, Will. You only get one wish. I wish Nicky Freeman loved me more than anyone in the entire world.
3: I love you so, so, so, so, so much.
0: Recordem una vegada més, pressupost de $750,000, no arriba al milió ni tan sols de dòlars i ara mateix està fregant els gairebé 300 milions de dòlars només als Estats Units. En fi, una cosa, jo diria, deu ser potser la tele més rendible de la història, o deu estar molt a prop, vaja. Un èxit gairebé inexplicable, no tant si mires la pel·lícula, perquè es poden entendre moltes coses, però va, ara sí. Ara ja tenim tots els secrets desvetllats. Alba, què t'ha semblat la pel·lícula?
1: És una pel·li que m'encanta. És a dir, ja m'esperava que m'agradés, no? però potser no tant, perquè la premissa en si no és gaire original, no? És allò de vés amb compte amb el que desitges, no? Però ostres, l'execució d'aquesta idea, els actors, no? Especialment ella, que està increïble, i com es va desenvolupant la pel·lícula, sempre mantenint un humor, no? Un humor molt negre, i tota la part també violenta, la posada en escena, no?, els jocs que fa amb les llums, les ombres, amb molt pocs recursos realment, però tan ben aprofitats que no pots desenganxar-te de la pel·lícula ni un segon, no?
0: Mm-hmm. Gemma.
4: Jo entenc el fenomen, entenc que estigui agradant. A mi em va agradar moltíssim i té aquesta barreja de comèdia negra amb pel·li de terror i vaig fer algun salt de la cadira. O sigui, crec que em funciona molt bé.
0: Haurem de veure com funciona aquí, si aquest fenomen també ha arribat, jo diria que sí, fins aquí. El que passa és que és veritat que Estats Units ja porta unes quantes setmanes estrenada, no? Però bé, va en la línia una mica, és una barreja entre la pel·lícula The Monkey, recordes?
1: Sí.
0: The Monkey barrejat amb Talk to Me una mica.
1: Sí, i també em recorda a Together, que no és de fa tant, no? També és bastant recent.
0: Sí, perquè parla de relacions tòxiques,
1: exacte.
0: No? Tens raó, és veritat. El que passa és, bueno, sí, sembla aquesta és, doncs, amb més humor, si vols, o més sang i fetge. Però vaja, és el que dius. Jo el que defenso molt, a banda de la idea no és que sigui especialment original, però realment em va sorprendre molt el nivell de realització, la música. Vull dir, dius, ostres, com ha pogut costar només $750,000? Parles de l'actriu protagonista i hi ha una certa polèmica perquè es veu que només ha cobrat $20,000 per fer aquesta pel·lícula. I clar, és com si haguessis posat tant % de la taquilla, no? Però clar, com imaginaven que farien...
1: Doncs que reclami ara,
4: sí,
1: no? Una mica.
4: Que paguin amb caràcter
0: retractiu. Podrien, sí, es veu que no sé si són els productors o els directors que sí que han cobrat com uns plusos molt bèsties, han repartit entre l'equip. Però vaja, aquesta actriu, igualment, el següent contracte et puc assegurar que no posarà $20,000.
1: Sí, com a mínim això, que li donin bons papers perquè s'ho mereix, o sigui, és un descobriment.
0: Sí, no, no, és un paper realment molt diferent. Ell també m'agrada. Sí. Justament, mira, té gràcia que ho diguis de Together, perquè pensés com un jove Dave Franco, saps què vull dir?
1: Sí, i també em recordava en algun moment el rotllo com de Paul Mescal, una mica així, noi sensible, no?
4: Totalment, és Paul Mescal. Jo estava al cine pensant, per què em recorda tant a Paul Mescal, aquest noi?
0: Doncs mira, una barreja entre Dave Franco i Paul Mescal. Doncs escolteu, Obsession finalment ha arribat a les nostres pantalles. Aquí estem molt convençuts. Jo la poso per sobre de Backrooms, no sé, Gemma, tu...
4: Sí, un puntet més.
0: Jo m'ho vaig passar millor, és a dir, Backrooms no em sembla malament, comparant
4: global,
0: fenòmens.
4: En global, per mi és més perfecte. Tot i que no és perfecte, però per mi ho és.
0: I el senyor Cory Barker, que crec que per cert, crec que no té res a veure amb Clive Barker, el creador de Hellraiser, però vaja, aquest cognom marca molt i crec que el següent que ha de fer, precisament, és una nova matança de Texas, no? Va ser una... Podria ser... Vaja, a veure que... Sí, normalment aquests directors són molt fans d'aquest tipus de sagues i no poden evitar la temptació, no?, de posar una mica també el seu gra de sorra. A veure què tal li va, doncs, el director i els actors i a veure com funciona Obsession aquí. Ara anem amb una pel·lícula que aquesta canviarem la banda sonora. No sonarà Chris Isaac perquè té una cançó molt determinada. I gotta present my label with some new material. We are here. We are drinking. Let's write a boy band song right now.

0: You.
1: Yeah, I like that.
0: Cause every song I ever wrote in my life is about you.
2: Deixarem precisament el tema principal d'aquesta pel·lícula que es diu Letres robades, que és la nova pel·lícula de John Carney, un director especialment dedicat al cinema musical, però no fa musicals exactament, sinó sempre parla de música, Begin Again, One, Sing Street, i ara aquesta, Letres robades. Aquí comencen les discrepàncies a l'espin-off entre l'Alba, l'Alfons i la Gemma.
3: No, no, jo ja sé que estic en minoria.
2: Va, Alba, comença tu.
3: A veure, a mi la pel·li no està malament, eh? I entra molt bé, però és que em passa totes les pel·lícules d'aquest senyor, Begin Again, que les trobo un punt cursis, llavors això m'expulsa de la pel·li, no? Especialment aquests moments com de composició, sempre arriben doncs aquestes melodies ultra enganxifoses, no? I que són precisament el seu èxit, però que a mi no m'arriben. Però igualment, la història em sembla interessant. La història em sembla interessant, no? Això de... I estic segura que ha passat i passa molt en el món de la música. És a dir, no? que algú li dona una idea a algú, algú altre, de melodia i tal, aquest altre ho converteix en un hit i si t'he vist no m'acuerdo, no?
2: De fet, hi ha gent que li paguen per crear hits i després quan algun ho peta de veritat es caguen tot, no? Literalment, però vaja. I també que passa? El que passa és que ara amb el tema de les guies i tal és com, ostres, deu ser complicadíssim, no? Discernir segons quines coses o identificar-la resulta més fàcil, potser, no ho sé. Però vaja, en fi, Gemma, tu què t'ha semblat?
4: A mi em sembla una pel·li, per un dia d'aquells que vols entreteniment ben fet i sense massa complicacions, em sembla una pel·li mona. O sigui, jo definiria com una pel·lícula mona.
3: Feel
4: good. Sí, però feel good en positiu. O sigui, sí. No els últims feel goods francesos que ens han arribat. I que parla sobre segones oportunitats, sobre què hi ha darrere una cançó, sobre què és l'autoria, exactament. Bueno, no està malament.
3: I el Paul Rudd està molt bé,
4: Sí.
3: M'agrada molt.
4: Sí.
2: Parlem dels dos protagonistes, el director ho hem dit, John Carney, i Paul Rudd i Nick Jonas. Paul Rudd, vaja, no necessita presentació, el senyor Ant-Man, que ja el recordem des de l'època de Friends, imagina't, és un senyor que es guanya la vida tocant com pot a bodes i coses d'aquest estil, quan el seu somni era doncs, ser una gran estrella del rock i es dedica a fer versions, bàsicament, i Nick Jonas pràcticament fa d'ell mateix, és a dir, un ex-boy band, que ara és el tio que compra estadis arreu del món. Diu molt de Nick Jonas que hagi acceptat no només fer-se d'ell mateix com una estrella engreïda, que això tal, sinó ser un autèntic gilipolles, o sigui, ser mala persona, no, realment, però jo crec que ells dos funcionen molt bé,
4: precisament. Sí, tenen química, sí.
3: Sí, a més el Paul Rudd ha fet un pacte amb el diable, no, perquè està igual que fa 20 Cafels. Anys. Sí. El Nick Jonas a mi em carrega un pèl,
2: Sí, bueno, però és un estúpid, vaja, sí. O sigui, així de clar, no? És a dir, et compro tot el que has dit, Alba, però a mi és que no sé com. Aquest home és que sempre és com, joder, me l'ha tornat a colar.
3: Et toca la tecla adequada.
2: Sobretot Sing Street i aquesta. Aquesta, al final, reconec que m'ha semblat molt maco, realment, no? Bé, aneu a descobrir-la, si us agrada la música i el cinema. Escolta, com diu la Gemma, per passar una estona, una bona feel-good movie musical. I una mica més colpidora és una altra estrena d'aquesta setmana, tot i que en vam parlar la setmana passada ja, Viatge al País dels Blancs.
5: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen on vaig sortir del meu país.
2: És aquesta pel·lícula que en vam parlar la setmana passada, dirigida pel Dani Sancho i protagonitzada per l'Emma Vilarasau, que és de qui vam sentir l'entrevista la setmana passada, que explica la història real d'Usman Umar, aquest noi ghanès que va arribar a Barcelona i que s'interpreta ell mateix també a la pel·lícula. No insistirem més amb la pel·lícula més enllà de recordar-vos que s'estrena aquesta setmana, però sí que volia com a mínim rescatar, ja que vam sentir l'Emma Vilarasau, el Dani Sancho, no? Que és el director i director debutant a més amb aquesta pel·lícula, el que li vaig preguntar, ostres, no t'ho has posat molt fàcil per començar, pel tipus d'història, pel nivell de producció que té, i em va contestar això.
6: Sí, molt sensible,
1: una mica kamikaze, no? peli difícil, moltes, sí, història complicada, moltes localitzacions, coproducció internacional, i l'aposta, la gran aposta de que l'Usman aparegui en la pel·lícula interpretant-se ell mateix, era una aposta arriscada, però bueno, confiàvem en que ell té molt carisma, és una persona molt carismàtica, tenim molt bones relacions, coneixem 10 anys ja, hem desenvolupat una relació d'amistat i de respecte i d'admiració mútua, i això feia que el salt o que l'atreviment fos més fàcil.
2: 10 anys fa que us coneixeu?
1: Sí.
2: Com ha sigut això?
1: Pues mira, a través d'un amic que un dia em va explicar la història, em va dir, hòstia, conec un noi que té una història increïble, i me la va explicar, vaig dir, ostres, l'he de conèixer, el vaig escriure pel xat de Facebook en aquella època, i vam quedar, em va explicar la història, em va fascinar la seva història i la manera en la que l'explicava, amb aquesta... No era, encara no era conegut, no havia escrit els llibres, però ja tenia aquesta força i aquesta... aquest poder transformador que té ell, no? I sí, em va tenir allà assegut, no sé, 2 hores, i llavors vaig dir, hosti, t'he de fer una entrevista gravada per documentar tota la història. Vam quedar uns dies després i vaig fer una... i vam estar 4 hores. I amb allò ja era, tenia tota la història per fer un guió o el que fos.
6: Spin-off amb Alfons Gorina. Here she comes.
2: Doncs mira, ja que parlàvem de pel·lícules musicals, sapigueu que, malgrat l'èxit de Michael, bé, segurament si ho haguéssim fet després no ho haguéssim fet així. El biòpic de Madonna s'ha cancel·lat perquè ella mateixa ha dit que va demanar una fortuna enorme a Universal. Però està molt bé l'argument que ella diu. Vaig demanar molts diners perquè la meva història és grandiosa. O sigui, vaig demanar a huge amount of money because I have a huge life, no? O sigui,
3: tu dius així.
2: I jo crec que això devia passar, clar, abans del superèxit de Michael, si no, no s'ho haguessin pensat 2 vegades. No sé si hagués tingut tant d'èxit, però a mi m'ha estranyat, vaja. En qualsevol cas, que sapigueu, parlant de grans quantitats de diners, que aquesta setmana, no sé a sant de què, s'han publicat quines són les 2 pel·lis més cares de la història definitiva. Saps quina és, Alba? La vam veure junts. Tenia al darrere.
3: Ostres!
2: El Fenòmena. Una de dinosaures.
3: És aquella de... No, Jurassic World?
2: Sí.
3: L'última?
2: L'última no, l'anterior. Dominion.
3: Ostres, Dominion, sí.
2: 658 milions de dòlars, que dius... O sigui, és increïble, perquè a més una pel·li és dolentíssima. Com han pogut...
3: Bueno, no està tan malament,
2: No, és la pitjor de la saga.
3: Jo sóc fan dels dinosaures.
2: No, jo també, però aquesta precisament em va semblar molt dolenta. I la segona és El despertar de la fuerza, un trunyo indecent del J.J. Abrams, 638 milions de dòlars. I dius, ostres, com pot ser que altres coses llueixin tan bé amb tan menys pressupost?
3: No? I l'Odissea no deu estar molt lluny, no?
2: És bastant cara, però no sé si tant, perquè és que parlem aquí d'unes xifres realment espectaculars. Mira, parlant de xifres, parlant de la taquilla, dir-vos que ja tenim la millor estrena de l'any als Estats Units, ha estat la 5ª part de Toy Story, amb 160 milions de dòlars. Jo m'esperava fins i tot una mica més, i sobretot aquí, on ha fet 3,3 milions d'euros, que no està malament, però clar, s'ha menjat un cap de setmana de Mundial en partit d'Espanya en diumenge tarda. Això et resta...
4: Com si fos el mateix públic.
2: Sí, no, però pares que porten a nens o coses d'aquest estil, clar, és inevitable, no? Dir-vos que no està funcionant bé la de l'Spielberg, però té un pressupost molt moderat, perquè ha caigut un 60% als Estats Units i aquí també més d'un 50%, per tant serà...
3: I probablement el boca orella no li està fent un gran favor.
2: No, jo crec que és una pel·lícula... Jo crec, més que mala premsa o el que sigui, crec que està més que res indiferent. Una pel·lícula que no està donant cap vida allà fora, per entendre'ns. I dir-vos que la setmana que ve arribarà una pel·lícula que es diu The Death of Robin Hood, s'ha estrenat als Estats Units, ostres, jo ja l'he vista, en parlaré la setmana que ve, però és la cosa més anticomercial que us podeu imaginar, i tot i que tingui Hugh Jackman fent de Robin Hood, i així ha estat als Estats Units, ni 3 milions de dòlars, una pel·lícula que deu ser cara, perquè és una producció d'època, etc. Però m'ha semblat un suïcidi comercial. Bé, un altre que té problemes per aixecar projectes, us podeu creure que Luca Guadagnino ha rodat la seva següent pel·lícula, Artificial, i quan ja l'anava a vendre a tots els mercats, es veu que s'ha trobat totes les portes tancades i que el tio està en xoc perquè no li vol comprar ningú. I en canvi hi ha una guerra de bufetades, no sé per què, per veure qui compra Palm Grove, que és un thriller eròtic amb Ana de Armas i Kate Hudson de protagonistes. No sé per què, la gent vol veure això, però vaja.
3: No tinc cap idea així, no, a priori.
2: No, i després dir-vos que Wagner Moura ha aprofitat molt bé la tirada de l'Agente Secreto per ser el dolent de la prequela d'Ocean's Eleven. I dius, tio, a veure, ostres...
3: Molta mandra.
2: Sí, no? És que podries fer de dolent a coses molt més interessants, jo crec, però vaja.
3: Però està bé que faci de dolent.
2: Sí, segur que ho fa bé, eh? A veure, doncs aquestes són algunes de les notícies d'aquesta setmana, però sobretot a plataformes hem trobat coses potents. Tinc curiositat per veure si l'Alba ha fet cas als deures o no.
7: Who's Dante?
8: Who's Dante? Behold, a deity stronger than I, who coming shall rule over me. What?
2: Bé, això que sentíeu és El manuscrito de Dante, la nova pel·lícula del Julian Schnabel, que arriba a Netflix, ja la teniu allà disponible. Clar, això en teoria ve de ser com una mena de superplatfort, una de les grans estrenes de l'any, però li van caure uns pals tremendos, no sé si va ser a Venècia o no me'n recordo, algun festival, i ha arribat ara a Netflix. Ni més ni menys que gent com Oscar Isaac, Gal Gadot, John Malkovich, Gerard Butler, Franco Nero i Martin Scorsese amb vestit de Gandalf, que és una de les coses més inexplicables que he vist a la meva vida. En fi, m'ha semblat... No tinc paraules, Alba. A tu què t'ha semblat?
3: No, és que ho has dit, no, és inexplicable. Vull dir, és una pel·li molt caòtica, no saps mai cap a on va, no? I, bueno, més que és llarguíssima i es fa avorrida...
2: Dura 3 hores, és una pel·lícula amb canvis de format, sí. Ara blanc i negre, ara color, ara no sé què. La història és una cosa, és una fumada, Gemma, és uns mafiosos, bàsicament, descobreixen que a Itàlia queda un manuscrit original de la Divina Comèdia i, clar, pensen, això té un valor incalculable, i van allà a robar-la, però després un d'ells li sap com greu, perquè és l'Oscar Isaac, que és qui ha de validar que allò és real, no és un dels mafiosos, per entendre'ns, i llavors se la vol quedar per ell.
3: Perquè hi ha un paral·lelisme a la pel·lícula, que amb que Oscar Isaac, com si realment fos ell Dante,
2: sí,
3: en una altra època, en una altra...
2: En una altra vida,
3: en una
2: sí.
3: altra vida, no? I llavors aquí és on... Jo crec que en el cap del Julian Schnabel tot sonava espectacular, no? Però després és que no li ha sortit bé.
2: M'ha recordat una mica el Megalòpolis de Coppola en el sentit de com de disbarat total, però sí, i d'intentar fer com la teva obra testamentària i tal, però la imperfecció de Megalòpolis, et compro moltes coses i aquesta... O sigui, els moments d'època medieval té la qualitat visual, diguéssim, d'un gag, un sketch dels Monty Python.
3: Sí.
2: Saps de com feien coses a l'època medieval? O sigui, és una cosa inexplicable, aquesta pel·lícula.
3: M'ho esteu posant molt bé, eh?
2: No, i a part aquesta barreja d'actors, que és una cosa raríssima.
3: Clar, clar, és com si tens tota aquesta gent, o sigui, posa'ls a fer alguna cosa que valgui una mica més la pena.
2: La teniu a Netflix, es diu El manuscrito de Dante. Home, realment una experiència, però és desastrosa, no es pot dir una altra cosa. També teniu a Netflix Hermanito, que és una d'aquestes comèdies que fa John Cena, que és un tio que té molta vis còmica, la veritat, però dius, ostres, em fa un mal veure Michelle Monaghan en aquestes pel·lícules, pobra senyora. En fi, i després no crec que siguis molt fan de Louis C.K., que estem en el procés de descancel·lació de tota la gent
3: sí.
2: que estava cancel·lada, vull dir, està tornant Johnny Depp, està tornant el James Franco, està tornant i ara torna Louis C.K. amb un nou stand-up el 30 de juny a Netflix, vaja. No sé si et feia gràcia abans de totes les polèmiques.
3: A mi, o sigui, mai m'ha acabat de convèncer el seu humor i... No.
2: Per tant, no. I tu, Gemma, no va. Vale. A Movistar, la veritat és que no sé si s'estrena o no, perquè Movistar fa això de que com va repescant pel·lícules de tant en quant, però vaja, igualment l'he de mencionar perquè és una cosa curiosa. Eleanor the Great, que és la pel·lícula de l'Scarlett Johansson com a directora, amb la June Squibb de protagonista, una senyora de 90 anys. Bé, és una pel·lícula que vol ser també com una mena de feel-good movie, però amb una ex-dona, allò que va estar als camps de concentració, i la barreja entre comèdia i drama tan intens no li acaba de sortir, però bueno, és una pel·lícula curiosa, si la voleu veure. A Amazon Prime, aquest divendres, Driver's Ed, la nova comèdia adolescent de Bobby Farelli, que aquest no es baixa del vaixell, no? És el germà ha intentat fer coses més serioses, però ell segueix allà RQR, no? HBO, Larry David i la búsqueda de la infelicitat. Alerta amb això, és una minissèrie que parodia diversos moments de la història dels Estats Units amb Barack Obama, a més de protagonista. Larry David, sabeu qui és, no? El de Curb Your Enthusiasm i, en fi, el soci de Seinfeld moltes vegades. Bé, la teniu, arriba a HBO amb motiu dels 250 anys de la història dels Estats Units. Com a mínim, curiositat per veure què ha fet el senyor Larry David. Va, Gemma, aquesta per tu, a Disney Plus, 26 de juny, la temporada final de The Bear. No sé si encara...
4: Encara la segueixo, sí, sí.
2: Bé, molta gent es va baixar del barco, per exemple, jo, eh?
4: Jo.
2: Sí, jo em vaig esgotar al final de tanta intensitat. Però aquí la Gemma, doncs...
4: Però m'ho dosifico, eh?
2: Sí, sí, val. Doncs igualment és l'última temporada. Doncs escolta, si has arribat fins aquí, ara l'has d'acabar.
4: L'acabaré.
2: I la Gemma també és molt fan de la cultura japonesa i, per tant, dedueixo que li ha agradat Pàlida Luz en les Colines.
7: Will you tell me about your lives before in Nagasaki?
9: あの時は一人で立てられんかったんです。 あの辺は原爆で何もかも吹っ飛んじゃったから、しばらくは本当に大変だった。
2: Doncs arriba aquesta pel·lícula que situada als anys 80 i que parla una mare i una filla amb records d'època Nagasaki. M'ha semblat una pel·lícula, ostres, tan formal, tan acadèmica, es nota molt que és adaptació, no?, d'Ishiguro. La típica pel·lícula que als anys 90 l'haguessin nominat als Oscars, no?, i que en canvi ara em sembla una mica antiquadeta tota ella, tot i que molt correcta, eh?
4: La veritat és que vaig estar buscant informació sobre aquest autor perquè no havia llegit cap novel·la de les seves, o sigui, no puc dir si està o no està ben adaptat o si és fidel al text original, però sí que vaig llegir que ell tenia una història paral·lela amb la història que explica la pel·lícula i això m'ha sorprès positivament. Ell va néixer a Nagasaki i quan tenia 5 anys es va mudar a Londres, que és on viu i resideix des d'aleshores. I per tant, doncs, aquesta pel·lícula i aquesta història tenen com a mínim un punt en comú amb la seva vida personal. És un autor que em ve de gust, o sigui, a mi la pel·lícula m'ha fet venir ganes de llegir-me la novel·la, tot i que és una pel·lícula que crec que no funciona tan bé a la gran pantalla com pot funcionar a l'hora d'explicar-la de forma escrita, no? Crec que totes les parts, les omissions que fa han de funcionar millor a la novel·la, penso. És un pèl enrevessada.
2: Segurament. Alba.
10: Jo estic bastant d'acord amb el que heu dit els dos. És una pel·li, com has dit tu, Alfons, que és molt acadèmica, massa, no? És veritat que està molt ben feta. La fotografia, per exemple, em va encantar.
2: Sí, és molt maca.
10: I és una pel·li molt maca, realment, no? Però és veritat això que dius també, Gemma, que sobretot cap al final, no? Sí que crea una mica de confusió i que penses, ostres, aquí darrere hi ha més coses però potser no els hi cabien a la peli i llavors tu et quedes allà com amb una interpretació, no? I et quedes una mica, no sé si l'he entès bé o no, però en tot cas és una peli que és molt correcta i recomanable.
2: Es pot defensar, sens dubte. Veurem si passa el mateix, canviem totalment de cultura. Del Japó marxem a l'Aràbia Saudita amb La Mujer Sin Nombre.
11: M'acord la massa de l'Ana?
12: ما جانا تقرير بهالشيء
11: اي ما قربنا نحلها انت وش دخلك في الموضوع هذا كله شغلتك تنسخين وترقمنين هالملفات
12: البصمات ما كانت لي استنتاج
13: يعني ما في اي خيوط ولا ادله
11: حتى لو كانت بنتك
2: És la nova pel·lícula de la Haifa al-Mansur, la directora de Shelley, per exemple, la pel·lícula amb la Elle Fanning, interpretant a Mary Shelley, i és una directora que viu allò a mig camí del seu país i de cinema més internacional. Ens parla d'un crim a l'Aràbia Saudita i una policia que creu que s'ha d'intentar resoldre en contra del que opinen doncs, els seus jefes, etc. Ara parlarem de què ens ha semblat la pel·lícula, però comencem amb la Gemma, que va tenir l'oportunitat de parlar amb la directora.
4: Doncs mira, banda, com tu comentaves, a banda d'aquesta cinta, la Haifa al-Mansur també va dirigir Mary Shelley el 2017, que tenia Elle Fanning en el paper protagonista, i estava rodada a Europa, a diferència d'aquesta cinta, que està rodada a l'Aràbia Saudita, i s'assembla molt més a una cinta anterior de la directora, que es diu La Mujer Sin Nombre, i el que fa Haifa al-Mansur és que li agrada poder tornar a casa de tant en tant a rodar i poder marxar per agafar perspectiva, I el que sobretot intenta amb les seves pel·lícules és explicar doncs, aquesta part de la societat saudita a través dels ulls de les dones, de les seves protagonistes, no? Dones que tenen moltes arestes.
14: He gaudit, vaig gaudir molt fent Mary Shelley i venir aquí a presentar aquella pel·lícula. I per mi sempre és molt especial tornar a casa i explicar una situació sobre la situació allà, la dona i tots els problemes. Una pel·lícula de gènere. Aràbia Saudí s'està obrint, està canviant moltíssim. El cine esdevé part de la societat. Abans el cine no formava part de la societat i era molt difícil fer una pel·lícula. La situació és molt diferent ara. Però en el cas de Mary Shelley, o en Identify, el que jo volia era portar personatges que són complexes i que no són fàcils, que tenen moltes capes. I és important veure a dones assumint aquests rols.
15: I feel a frustration, a constant whisper that I am no closer to achieving my dreams. Who is that?
16: That's Shelley. Beautiful, isn't he?
4: Tot i que a priori Mary Shelley té poc a veure amb La mujer sin nombre, per temàtica, època en què està ambientada i sobretot per estil, totes dues protagonistes femenines sí que tenen alguna cosa en comú.
14: En certa manera, sí. M'encanten les dones que són rebels. No m'agraden les dones que fan el que els diuen que han de fer. Les dones que obren camí. Aquestes són les que m'agraden. Mary Shelley també. Mary Shelley no volia fer alguna cosa com Orgull i Prejudici com Jane Austen. Ella era una persona amb filosofia i que explora la nostra existència com a persona. I penso que aquest és un territori reservat durant molts anys als homes. I el mateix amb aquesta pel·lícula, An Identify. Aquest personatge és, en certa manera, un espai que estava reservat a l'home. No veiem homes amb dones amb un paper com aquest. No vull fer un spoiler. Aneu a veure-la perquè al final és molt sorprenent.

0: Li van voler preguntar per la situació de la dona al seu país, especialment per l'estat actual de la direcció de pel·lícules per part de cineastes femenines.
1: Sí, sí, ha canviat moltíssim. Abans les meves pel·lícules eren una coproducció entre Europa i Aràbia Saudí, però aquesta última pel·lícula està finançada al 100% per Aràbia Saudí. Això és molt inusual i em capacita com a productora i com a directora. Hi ha un suport ara mateix a les arts. Les pel·lícules ens fan ser un país més modern. Tenim dones que treballen, que fan cine. Encara queda molt camí per recórrer, eh? Jo no dic que sigui una societat perfecta, però avancem en la direcció adient i crec que és important que un país com Aràbia Saudí s'estigui obrint. Ja no recolzem idees estrictes extremistes religioses, ja estem molt més enllà d'això, i això és molt important.
0: La protagonista és la Nawal, que està investigant un crim i aspira a ser detectiu, tot i que els seus superiors, que són tots homes, només li assignen tasques administratives. Ella és una dona alliberada i independent i, de fet, està divorciada del seu marit. I això ens va fer pensar, com és vist el divorci per la societat saudita? Està acceptat?
1: Jo no diria que és normal, eh? Però sí que diria que és freqüent. Diria que les dones tractades pel que fa a la seva relació dins de la família és difícil. És difícil estar divorciada. Encara no poden controlar molt bé les seves vides i tothom vol controlar el que fan. Un cop ja no estan dins del matrimoni. Sí, així és.
0: Les dones tenien prohibit conduir fins al 2018 i, de fet, les famílies encara tenen avui un rol molt repressiu dins la societat saudita. Es veu en el paper de la mare de la noia desapareguda o també en el paper de la directora de l'escola on estudia la noia. I tot i que el Mansour assegura que la societat està canviant i s'està obrint en molts aspectes, també reconeix que moltes dones encara ara han de demanar permís a les famílies per fer coses com ara conduir.
2: Tornem a l'argument de la cinta. La pel·lícula ens ensenya que s'ha produït un crim, però sembla que a ningú li interessa investigar-lo.
0: Sí, i no tant per un tema de justícia, sinó per un tema d'aparences. Les aparences encara manen molt a l'Aràbia Saudita.
3: Absolutely.
1: Sí, sí, sens dubte. I em pensa que forma part de les societats tradicionals. La gent no vol problemes. L'honor és molt important. Vinga, avancem, continuem, no ens aturem. No fem un drama o un escàndol. És molt important mantenir les coses com estan i l'estatus quo, sobretot pel que fa a la vida de les dones. Jo no diria que això és típic d'Aràbia Saudí només, és més prominent que en altres països com a Jordània, etc., on l'honor és el més important. I això és incorrecte, la vida de la dona és important i caldria honrar-la.
2: Segurament, si pensem en cinema de l'Aràbia Saudita, ens imaginem una cinta més aviat social, però aquí ens trobem més aviat una història de suspens, un noir molt clàssic, en realitat.
0: I es nota que ella és una apassionada del gènere perquè a la pel·li, tant la prota com altres noies joves consumeixen vídeos de TikTok dedicats al true crime.
1: Sí, sí. Aquest era l'objectiu que jo tenia, fer una pel·lícula que parli de la meva societat, però que sigui sent una pel·lícula d'entreteniment. El gènere és important avui en dia. A mi no m'agrada predicar. El que m'agradaria és que segueixin una trajectòria on puguin gaudir de la pel·lícula. Riure, plorar, espantar-se, tot alhora. I sí, és veritat, l'entreteniment és molt important i per això espero que la gent vagi a veure aquesta pel·lícula, aprenguin sobre Aràbia Saudí i sàpiguen apreciar també la pel·lícula com a thriller, com a crim.
0: Hi ha una escena a la cinta que per mi és un dels clímax de la pel·li, que està rodada en una botiga de baies, aquestes túniques negres que es posen damunt la roba, que està en uns grans magatzems, i és una escena que combina doncs, aquest suspens amb un element molt del país com és el vel.
1: Espero que la gent ho entengui i ho vegi. Ha estat molt divertit fer aquesta escena i ha estat molt interessant també mantenir l'autenticitat de la pel·lícula mentre encara tens una pel·lícula de gènere. I crec que això és important, perquè això és el que la gent espera quan va a veure una pel·lícula que ve d'Aràbia Saudí. Veure un lloc que no és fàcilment accessible. No veiem a Aràbia Saudí a les notícies, no es veu.

0: coses que ha explicat la directora sobre la societat saudita?
1: Sí, m'ha sorprès bastant la seva visió. I, a veure, a mi, d'entrada, totes aquest tipus de pel·lis ambientades a societats islàmiques, amb dones protagonistes, m'atrauen molt, no? Perquè és una societat on la dona està tan malament que aquestes històries són importants. Però bé, és difícil parlar-ne sense fer spoilers i no ho farem, però a mi ella mateixa ho ha dit, no? Té un final molt sorprenent. Sí, té un final molt sorprenent. A mi, personalment, aquest final se'm carrega tota la pel·lícula.
0: Sí.
1: És a dir, em desmunta tot el que fins en aquell moment semblava correcte. És un bon thriller, tampoc és que sigui una meravella. És un thriller que en algun moment li veus les costures, però que funciona bé. Funciona bé i el va seguint bé fins que arriba, doncs, al moment que no direm, però que per mi és el que em va fer sortir del passe de premsa pensant, ostres, em fa pena aquesta oportunitat perduda i que aquesta història acabi així i l'hagi dirigit una dona.
0: Jo, la veritat és que, com ja fa la vam veure al Venice Film Fest, no recordava tan específicament aquest final. Sí, recordo veure la pel·lícula com un entreteniment bé, no? I amb certa denúncia i tal, i amb imatges maques, clar, és una pel·lícula d'ambient exòtic, no?
2: I una societat que no coneixem, que no veiem sovint, això ho diu ella a l'entrevista, però sí. Estic bastant d'acord amb l'Alba.
0: Clar, el que passa és que la visió que pugui tenir aquesta directora, que és una senyora que pel que sent ella pot entrar i sortir del país, dirigir pel·lícules, jo crec que no és el tipus de model de vida que deuen tenir les dones realment a l'Aràbia Saudita.
1: Sí, es nota en les seves paraules, no, que hem escoltat, una mica desconnectada, no? Potser de la realitat del seu país. A veure, estem parlant aquí també sense saber-ho de primera mà.
0: Tant de bo no, tant de bo no.
1: Tant de bo, no? Però semblaria com que el seu potser estatus de directora, doncs, l'ha allunyat un pèl, no, de tot això. No sé, crec que és una bona pel·lícula en el fons per debatre. Mm-hmm. És a dir, per debatre aquest final i no sé,
0: i que cadascú tregui les seves lectures. Doncs la teniu als cinemes, La mujer sin nombre. Seguim endavant.
3: Cinema i actualitat a ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.
0: Moltes notícies sobre cinema infantil, cinema d'animació aquesta setmana. Sabeu per què crec que és? S'estrena Toy Story, ara s'estrenen els Minions, perquè com hi ha el Mundial, només pensen en estrenar pel·lícules de públic no objectiu, com diu la Gemma, i es reserven totes les altres, és a dir, l'Odissea, totes les pel·lícules serioses arriben al cap de setmana que s'acaba el Mundial, ja.
2: Curiosament.
0: Sí, i per tant, clar, ens estan acribillant amb notícies. Us en dic unes quantes. Hi haurà la segona part del Grinch, la dirigirà Ron Howard, normalment amb Jim Carrey. El seu dia, que us va agradar aquesta? Va córrer simpàtica.
1: Però això és de Nadal, no?
0: Sí.
2: És que no enganxa.
0: No, però és una notícia d'ara, vull dir. No sé per què, han sortit moltes notícies.
1: Ah, val, que no s'estrena ara.
0: No. És una notícia, simplement. També que hi haurà nous projectes de Thundercats i de les Supernenes. No miràveu les Supernenes quan éreu petits?
1: Home, a mi m'enganxava molt gran, això ja.
0: Sí? Doncs,
2: a mi també.
0: Va, la tercera part de 5. Les dues primeres tothom en parla molt bé, jo no les vaig veure. No
2: tampoc.
0: Us quedo simpàtiques.
2: Ai, sí, jo sí que les vaig veure, les dues primeres.
0: Sí? I què, et van agradar?
2: Fins aquí.
0: I que George Lucas posa veu a aquesta dels Minions, que s'estrena ara, perquè es veu que li agrada molt. Dius, ostres, no em convenceràs ni amb aquest argument per anar-la a veure, però vaja. Keanu Reeves és una de les veus de Toy Story 5, però sobretot a la quarta part, era el motorista aquell. Doncs amb el mateix director farà una pel·lícula que serà una barreja de Lego i de realitat. No sé, pot ser curiós, no? Jo sempre a favor del que faci Keanu Reeves.
1: Doncs vinga, sí.
0: No sé si teniu molts estalvis, però Criterion treu un pack amb...
1: Què és això, la revuelta?
0: No. No arriba a aquests nivells, però treu un pack amb tota la filmografia de Stanley Kubrick i penses, home, un pack amb totes les pel·lis, que no són tantes, són 13, no? Però de Stanley Kubrick, nivell Criterion, que és aquesta col·lecció que fa unes edicions espectaculars, home, això serà...
2: Tots sabem qui se la compraria.
0: No, jo no. Perquè ja tinc un pack, vull dir, seria ja repetir coses que ja tinc i tot això, en fi. Ha mort James Burrows als 85 anys, el senyor, el rei de les sitcoms, el creador de Cheers al seu dia i un dels

0: principals homes darrere de Friends. Hi ha hagut, en fi, una mort, doncs, tenia 85 anys, però de molt pes, sobretot, a la indústria televisiva. Va, festivals. Aquesta setmana hi ha un festival que m'agrada molt, la Gran Pantalla, Festival Internacional de les Persones Grans de Barcelona. Cinema Girona, 15 llargs, 15 curtmetratges, del 30 de juny al 4 de juliol. Ens ho explica el seu director.
1: Hola, em dic Alfredo Cohen i sóc el director de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Aquest esdeveniment cinematogràfic reuneix pel·lícules protagonitzades per persones grans i reflecteix la gran diversitat de la nostra societat. Inaugurem el pròxim dimarts amb Calle Màlaga, protagonitzada per Carmen Maura, i el premi homenatge a l'actor Joan Pera. El dimecres dedicarem el dia a Brasil amb les projeccions de Sendero Azul i Victoria. I el dijous reflexionarem sobre la vida a les residències, el Alzheimer i el món LGTBI de les persones grans amb Familiar Touch i Maspalomas. El divendres parlarem de discapacitat, d'amor, de desig, amb tres documentals de creació increïbles: Solo pienso en ti, La babosa i el caracol i Siempre vivas. I concluirem el dissabte amb On hi eras quan hi eras i Plaça Nueva a les 10. A més dels llargmetratges, projectarem 15 curts a concurs i dos vídeos educomunicatius fets de manera participativa amb joves. També farem una masterclass de producció amb la Marta Figueres i un diàleg entre quatre directores que han passat per el festival i que han filmat els seus familiars en pel·lícules que parlen de cures, memòries, migracions, comiats i amor. Enguany el festival es fa més gran que mai. Afegim quatre comèdies negres que projectarem els dijous del juliol al Caixa Fòrum i durant tot el mes presentarem 10 documentals que ja han passat per el festival a la plataforma Caixa Fòrum Plus. Esperem que ens puguin acompanyar. La majoria de les sessions són gratuïtes i les entrades ens poden reservar a la web lagranpantallafestival.com. Moltíssimes gràcies i us esperem al cinema.
0: Molt a favor d'un festival dedicat a la gent gran i ara marxem a la Filmoteca, on aquesta setmana podeu trobar diverses sessions del Sostre, de Vittorio De Sica, El meu veí Totoro o Ghost in the Shell, clàssics del cinema manga anime japonès. I a la Fenomena, doncs mira, teniu moltes sessions, òbviament, de Spielberg i d'Obsession, que és una pel·lícula per veure a Fenomena, sens dubte. Divendres, Quantum of Solace, una de James Bond, que no és la que està sonant, i La Bella Dorment, la clàssica, la de tota la vida. Dissabte, Skyfall i The Warriors, Los Amos de la Noche, la pel·lícula del Walter Hill. Diumenge, mira, parlàvem de Kubrick, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Dilluns, Centauros del Desierto. Fenomena fa una programació més de Filmoteca que la Filmoteca darrerament, però vaja. I dimarts, m'encanta que dimarts facin coincidir una vegada almenys Backrooms i Obsession, és a dir, podeu anar i fer la doble sessió, el doble fenomen. Jo crec que està molt bé, que a més està bé començar per Backrooms i acabar amb Obsession, per allò comences com amb una pel·lícula més concentrada, més sèria i tal, i després et ve al festival. Quina altra pel·lícula ha arribat? Molt interessant aquesta, es diu Los últimos días de Maria Antonieta.
2: Chaque roi est condamné par la nature, on ne peut régner innocemment.
3: Sire, j'ai ordre de vous accueillir, vous et votre famille, ici à la tour du Temple. Vive la France! Vive la Révolution!
0: Doncs bé, el títol no enganya, Los últimos días de Maria Antonieta, quan ja l'agafen a ella i el seu marit i els porten a una mena de palau buit, com esperar amb un llim, a ser decapitats, bàsicament. M'ha recordat molt el tipus de pel·lícules d'Albert Serra, de La mort de Lluís XIV, saps què et vull dir? Aquesta mena com de buidor, austeritat... no sé, m'ha semblat molt interessant conceptualment, Alba, aquesta pel·lícula.
4: Sí, a mi també m'ha agradat, i és veritat que té un punt Albert Serra, tot i que una mica més comercial, no tot plegat, però trobo que està molt bé, ells dos, bueno, sobretot la Melanie Nogan, perquè... Mm. he de dir que m'han xocat una mica les pròtesis del Guillaume Canet.
0: Del Guillaume Canet, sí,
4: és a dir,
0: irreconeixible.
4: Irreconeixible, sí. I a la vegada amb una cara estranya, que és com, potser, amb un altre actor una mica més, no? Una mica més adequat pel personatge, no ho sé, quina és la decisió que els ha portat fins aquí.
0: Doncs una decisió comercial, diria jo, però vaja.
4: Sí, segurament. Però sí, sí, m'ha agradat i és veritat que és una història que coneixem de sobres, però no l'havíem vist mai així, no? Amb aquests últims moments, aquestes converses, aquesta senyora que està enfadada tota l'estona, no? La Maria Antonieta, no m'estranya, no? Per altra banda, però i amb els fills, sí, sí, és prou interessant i està molt ben feta.
0: Gemma.
5: A mi m'ha encantat la pel·lícula, la tornaria a veure avui mateix, si pogués, o sigui, em sembla meravellosa pel que fa a la... poc a poc a la despossessió de béns materials, no? Aquesta transició de tenir-ho tot a pràcticament quedar-se sense res, literalment, i que tots sabem com acaba, però que la visió que mostren d'ells dos, del matrimoni de Lluís XVI i Maria Antonieta, és absolutament diferent per mi de tot el que s'havia vist fins ara. I crec que això és gràcies a uns diaris que es van trobar de l'única persona de servei que el govern d'aquell moment els va deixar tenir i va escriure doncs, totes les coses i les penes per les que van haver de passar fins a arribar doncs, al moment de l'execució.
0: Doncs
4: I oi que veure Reis passant-ho malament fa com un plaer, no?
5: Sí, sí, hi ha com una part també d'identificació, no? Que fins i tot els arribes a entendre.
0: Sí, no, i tota aquesta escenografia buida és terrible, és d'una fredor, no? Com de gent desposseïda i despullada de tot el que han estat. Vaja.
5: I un plom claustrofòbic per mi també.
0: Sí, com... i això que els espais són grans estones, no? Però també, sí, sí, és una pel·lícula amb un tipus d'il·luminació i de tot. Bé, posa una mica la pell de gallina. No és l'única pel·lícula francesa que ha arribat, n'hi ha una altra que es diu Nino.
6: Vous avez bien passé des examens médicaux récemment?
7: Ouais, c'est pour de la fatigue.
6: Et on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça?
7: C'est pas un...
0: Doncs abans parlàvem dels feel-goods francesos i tal, aquest és el tipus de pel·lícules que els acostuma a sortir bé, els francesos. Aquest cinema urbà, contrarrellotge, drama, tan intens, no? Tan càmera en mà, per entendre'ns. A mi m'ha agradat bastant aquesta pel·lícula, tot i que també és una pel·lícula colpidora, eh?
4: Sí, és més feel-bad, no? Sí.
0: Exacte.
4: Però la veritat és que a mi m'ha agradat molt aquesta pel·lícula, i en especial com tracta el tema de la incomunicació, no? Perquè sí que hem vist altres històries, no? de persones, bueno, doncs que els diagnostiquen una malaltia, un càncer, el que sigui, i estan tractades diferent. Aquí ell és incapaç d'explicar-ho al seu entorn, no? I llavors és el divendres li diagnostiquen, el dilluns ha de començar quimioteràpia, i és aquest cap de setmana en el que ell doncs, va experimentant doncs, trobades amb amics...
0: Perquè és el seu aniversari, no?
4: És el seu aniversari, a més, i sap, té això com a l'horitzó, no? D'aquest dilluns, però ell és incapaç no d'acceptar-ho, sinó d'això, de buscar recolzament o de dir-ho, i llavors simplement és anar deixant passar una mica les hores a veure què li depara el cap de setmana, no? I a la vegada... suposo que fer-se moltes preguntes i molta introspecció, no? Que és el que també la pel·li transmet molt bé.
5: A mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és la relació del protagonista, del Nino, amb doncs, les diferents persones que es va trobant, que són a priori importants a la seva vida, no? La seva mare, el seu millor amic, fins i tot potser la que m'agrada més és una convidada especial que apareix en un determinat moment amb qui ell no tenia relació des de feia molts anys, i a mi aquella part de la pel·lícula em sembla fantàstica, que explica moltíssimes coses.
0: Doncs quedeu-vos amb el sector francès aquesta setmana, Nino i Los últimos días de Maria Antonieta, perquè estan molt bé, però escolta, també hi ha coses que ens queden més a prop, com València, per exemple, que també estan molt bé.
8: Spin-off, millor que l'original.
9: Vuestro padre, que lo han secuestrado.
10: ¿Cómo lo van a secuestrar?
11: Joder, qué bien lo has hecho, teta, qué bien.
12: ¿Por qué hay un congelador en el baño?
13: Nada, parte de la indemnización por el despido de tu padre y tu tío.
12: ¿Un congelador?
13: Sí. Vale. Policía, buenos días.
14: ¿No han recibido ninguna amenaza, algún tipo de aviso?
12: Nada.
13: Es el jefe de vuestros padres. Hemos pedido un rescate.
15: ¿Por qué se está corriendo a abrir? ¿Por qué?
13: No sabe la vergüenza que me da. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió esto.
12: Mamá, gracias. Pensaba que no ibas a hacer nada para sacarnos de la mierda.
16: ¡Sol! ¡Vi de un barrio obrero!
10: lluita per viure,
0: es
10: per
0: diu Morir no sempre sale bien, i feu-me cas, el títol enganya, el pòster enganya, perquè les pel·lícules s'han de vendre i t'ho pinten com si fos una comèdia a l'ús. És una comèdia que està molt bé, és una comèdia molt negra en què una família humil que acaba el pare de perdre la feina a l'empresa on ha treballat sempre i que estan a punt de treure's del pis, decideixen robar el cadàver del pare de la família rica de amos de l'empresa per descobrir que en realitat aquest senyor no està mort i que ha fingit la seva mort perquè en realitat té més problemes econòmics del que sembla. En fi, una comèdia d'embolics però molt ben portada. La dirigeix Claudio Pinta, a més, que l'Alba la coneixes molt.
4: I tant, és que t'anava a dir, jo encara no he pogut veure aquesta pel·lícula, però la Claudia Pinto me l'estimo moltíssim, perquè hem treballat juntes, a Mentre siguis tu, i la veritat és que tinc moltes ganes de veure-la i desitjo que li vagi estupendament la pel·li.
0: Ha canviat molt de registre, ara en parlarem sí. amb les seves protagonistes, però jo crec que li va molt, perquè jo sempre que he parlat amb la Claudia m'ha semblat una persona divertida i lluminosa.
4: És fantàstica.
0: I llavors crec que també li encaixa molt bé. I doncs mira, més motius per defensar-te la dignitat d'una comèdia ben feta, clar que sí. A més, amb protagonistes com la Tamara Caselles, que l'Anna Wagner, la Paula Muñoz, la Carme Rufat, que les vaig poder entrevistar totes juntes, especialment fan, soc de Tamara Caselles i Anna Wagner, perquè una és com superacadèmica, però un tros d'actriu, no?, l'Anna Wagner, i la Tamara Caselles és com pura visceralitat, però també una actriu estupenda. Doncs bé, els hi vaig dir, tant a l'Anna com a les que són les seves filles a la ficció, no?, la Paula Muñoz i la Carme Rufat, que el guió estava molt bé, realment, i em van dir, sí, sí, tens raó.
16: Cuando te ofrecen este guión, el punto de partida es un punto de partida muy original, ¿no?, que da para... y realmente lo que también es una comedia que denuncia también un poco cuál es la situación actual, ¿no?, social. Tiene esos toques de comedia porque tiene situaciones absolutamente rocambolescas, pero va más allá, ¿no? Es una película de personajes, dentro de los personajes, las situaciones, aparece la comedia, pero realmente lo que se está tratando es algo bastante serio.
17: Sí, totalmente. A mí me había una cosa que me agradaba mucho y es eso, que dios de que sí que... Sí que té la peli estos toques com de comèdia i de risa, sí que hi ha un transfons, hi ha una profunditat, no és una comèdia lleugera, no?
18: Sinó... Sí, és una comèdia un poco más seria, como que tiene sus elementos de comèdia, pero también queríamos jugar a la realidad de estas familias un poco más en serio y a conectar un poco con el drama de lo que supone para una familia que les vayan a embargar el piso... Y todo esto, lo que pasa es que luego tiene todos los elementos de comedia negra, pero digamos que no están tan subidos como en una comedia al uso.
0: Jo quan la vaig veure, el primer que vaig pensar, us ho juro, és, això és una comèdia neorealista. I mira, els hi va fer molta gràcia aquest concepte.
19: El término comedia
20: és molt guai. Sí,
19: totalment.
20: Comedia negra neorealista. Lo voy a quedar.
16: Ah, me encanta eso, te lo voy a copiar. Comedia neorealista, para la próxima entrevista lo voy a decir. Sí, sí, la verdad que sí. Yo decía que eso, que era tintes sociales, o sea, que tiene una comedia que también denuncia, el denuncie social, esta estructura que tenemos tan descompensada, ¿no? Y realmente, pues sí, mira, podría ser una comedia neoclásica perfectamente, sí señor.
0: I no només neorealista, sinó valenciana. Ho dic perquè no només es tracta de l'accent, sinó hi ha una certa cosa, l'humor i la forma de fer del País Valencià, que en aquesta pel·lícula es veu molt clarament.
21: Sí, totalment. Jo em vaig donar compte d'això perquè jo parlava català i clar, quan vaig començar amb el text i tal i a fer els assajos i tot això, dic, ostres, és que tenen una manera molt diferent de construir la frase, d'expressar-se i de viure, no? Inclús com a dintre d'una mateixa família, és molt diferent a Catalunya.
19: Jo també pense que és una comèdia molt valenciana.
18: Sí, és que hay una cosa que, aunque sea el mismo idioma, o sea, hay algo del catalán que es muy fino y hay algo del valenciano que es como muy es más de poble y es más de andar por casa y el humor es que es muy diferente.
19: És molt característic de València. Sí. Jo estic molt contenta de treballar en la meva llengua, la veritat. Crec que moltes vegades València tenim molta subcultura, molta... no sé, la llengua, tot, i de repente sí. que es comenci a fer projectes en València, a poder mostrar el nostre món, perquè crec que els valencians, bueno, tot, no? També els catalans són molt característiques, però els valencians també ho som, i crec que mola reflexar-ho en les pel·lícules.
0: Com dic, la pel·lícula té també una part que és més dramàtica, o més lectura social, i està molt bé, i els hi vaig destacar que m'agrada que la pel·lícula sigui respectuosa també, doncs, home, amb una família que se suposa que està a punt de perdre el país, és a dir, no frivolitza, sinó que ho enfoca de la manera encertada.
19: Va ser també molt guai, molt, molt significatiu, perquè vam rodar quasi just després de la Dana. Vam rodar en Alfafar, en un barri que va ser molt afectat per la Dana. De fet, quan vam rodar n'hi havia gent reconstruint les seues cases, n'hi havia fang encara. I bueno, també jo crec que de manera, no sé si energètica o què, però n'hi ha algo també del barri i de lo que va passar a València, no? D'aquesta manera dels barris que van acabar com més perjudicats i, no sé, va ser una experiència. Vam formar part d'aquest barri durant un temps.
18: Sí, i Clàudia enfatitzava, que además ella sempre lo dice, que en sus películas los lugares son muy importantes, y para ella lo decía que era muy importante que realmente la casa de la familia humilde, que se respirase el ambiente mucho más humilde y opresivo. O sea, el set, el equipo casi no cabía en el set de rodaje. Ya, bueno, yo no estaba ahí, pero
19: sí, no, era un pis súper, súper petitet, súper chicotet.
18: Sin embargo, nuestra casa era gigantesca, cabía, o sea, habían habitaciones y habitaciones, y era otro mundo, que era lo que Claudia quería reflejar.
0: I sobre Claudia Pinto, precisament, ara sentiràs boniques paraules, Alba, cap a aquesta directora que tant estimes, li dedica l'Anna Wagner.
16: Sí, la verdad que la transmitía. Es una mujer, como tú has dicho, luminosa, cariñosa, abierta. O sea, ella se ha abierto. Yo creo que ella, para ella también era la inclusión en la comedia, ¿no? Porque la filmografía suya no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de películas. Y yo creo que se ha dejado también ella impregnar por todos nosotros. Hemos hecho como una especie de familia y aquí cada uno aportaba lo que podía para sacar adelante este tono de película, ¿no? Esta, que no era fácil tampoco, de dar con el punto de no pasarte y llegar, ¿no? Y yo creo que Claudia ha estado ahí con el pico pala con nosotros, le hemos propuesto cosas, las ha comprado, hemos incluido en el guión cosas que no estaban y que de pronto han sido gags. Y bueno, pues la verdad que ha sido un placer conocerla y estar con ella y trabajar con ella. A mí me ha encantado, sí.
0: La Gemma posa cara de sorpresa total en el moment en què sona aquesta cançó. Ens l'ha suggerit l'Alba, aquí present. Per tant, ara ens explicaràs què estem escoltant i per què.
4: Sí, el per què és fàcil. Avui estem en ple midsommar. I llavors aquesta cançó és la cançó que sona quan entren els crèdits a midsommar, val?
0: Els del principi o els del final?
4: Els del final.
0: Val.
4: Llavors, té tot una gràcia especial, no? Perquè si teniu present el final de midsommar, et deixa bastant pillada, no? I llavors, amb un mal rotllo bastant intens.
0: Important, sí.
4: Important. Llavors, la pantalla va a negre i apareixen els crèdits amb aquesta cançó que per la seva melodia trenca amb tot el mood de la pel·li. I a més és una pel·li que, com sabeu, passa a plena llum del dia, no? perquè és a Suècia, el midsommar no es pon el sol, és el sol de mitjanit, i tota la pel·li passa doncs, a plena llum del dia. La cançó parla de que el sol ja no brillarà mai més.
0: The sun ain't gonna shine anymore.
4: No,
0: del Frankie Valli.
4: Sí, és una versió, perquè l'original és de Walker Brothers, però el Frankie Valli la va versionar.
0: Tu em vas demanar el Frankie Valli, per
4: sí,
0: això?
4: Sí, sí,
0: val,
4: sí, val, perquè val. És la que sona realment als crèdits. Sí, correcte. I llavors, doncs, és una mica doncs, aquesta ironia que va fer l'Ari Aster de dir, bueno, el sol ja no brillarà mai més, encara que aquí ja està brillant a tope, no?, en aquesta pel·lícula. Per alguns personatges és veritat que no tornarà a brillar mai més.
0: Correcte, com per Will Poulter o
4: per
0: algun
4: exemple,
0: altre.
4: Per sí. No, llavors em feia com doncs una gràcia especial posar aquesta cançó doncs en un moment com el d'ara, no? que estem vivint al midsommar.
0: Sí, que el sol brilla intensament.
4: I que el sol brilla molt.
0: Que el sol brilli intensament i, si no, refugieu-vos al cinema, que s'està molt bé i podeu veure coses molt interessants. Alba, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Gemma.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I Rosa, que vagi molt bé. Feliç Sant Joan. Acabeu de les restes de la coca que encara pugueu tenir per casa. La de menjar, no us passeu de llestos. Fins la setmana que ve.

Què tal? Com esteu? Com anem? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia d'Icat FM. Avui hem començat amb aquest In Your Ocean d'un àlbum que fa ben poquet que vam posar a l'aparador del programa, el nou treball d'Iron and Wine. Avui no és per seguir amb la descompressió del sonar i que busco coses allunyades, diguéssim, sinó que bàsicament que tenia ganes de posar tota una col·lecció de cançons d'aquelles que ja comencen a ser habituals al programa, però a vegades tinc la sensació una mica que m'aferro molt a l'actualitat, a les coses noves i que passem pàgina ràpid i és una d'aquelles coses que no m'agrada. El volum de producció és enorme i per tant doncs, un es veu obligat a tampoc no recrear-se amb excés. Tampoc vull semblar ara que ningú s'enfadi, Rock FM, que repeteixen les cançons tantes vegades, però sí que de tant en tant m'agrada recrear-me amb algunes coses que valen la pena, com és el cas d'Iron and Wine o com és el cas, per exemple, d'aquest últim single publicat per Víctor Partido.

s'està convertint en una de les meves cançons favorites, aquest The Inner Spark, single de Víctor Partido. Ja us he dit en diverses ocasions, però no em costa res repetir-ho, eh? El disc s'haurà d'esperar perquè fins al 2027 crec que no publicaran aquest àlbum complet. De fet, Víctor Partido composant, en aquest cas, amb el David Jiménez, mano a mano, perquè, diguéssim, així ho va explicar la presentació de Great Canyon del desè aniversari a la sala Upload de Barcelona. I és que David Jiménez és un dels responsables, diguéssim, d'aquest segell discogràfic, i també doncs es posa mans a l'obra amb els seus artistes de tant en tant. Més coses xules publicades darrerament. L'últim àlbum de Bookmic val molt la pena.

Buck Meek, el vam poder veure exercint de guitarrista i de corista amb Big Thief a l'última edició del Primavera Sound. Queda lluny ja, l'última edició del Primavera Sound, ja ha passat el sonar, imagineu-vos, el temps passa molt de pressa, molt, molt de pressa. Això es deia Can I Meet It, d'un últim àlbum que ha publicat el bo de Buck Meek, però en solitari, sense aquesta megabanda magnífica que es diu en Big Thief. I vaig a fer un salt perquè em ve de gust i me'n vaig a Brasil un moment a sentir una de les cançons d'un àlbum que vam posar a l'aparador del programa i que em sembla magnífic i que el signa un tipus que és multiinstrumentista, productor, un home que ha viatjat mig món i que es diu Fabiano do Nascimento.

Fabiano do Nascimento i acompanyat de Víctor Santos e Orquestra. És un disc magnífic, és un disc meravellós que es diu Vila. Us el vam presentar a l'aparador del programa ara fa uns dies i la veritat és que hi ha composicions instrumentals, algunes cantades com aquesta que us deia O Tempo, Foi o meu mestre, la traducció és fàcil, però té una sensibilitat super, super especial. Si us agrada l'arrel brasilera, és un àlbum absolutament recomanable. Més coses tranquil·les, l'últim treball de Grant Lee Phillips.

Magnífics discos els que s'estan publicant darrerament, i la veritat és que aquí intentem que no se'ns escapi cap, perquè són moltes les coses, i un dels problemes que hi veig avui en dia amb el món de la música, o sobretot els que ens dediquem a fer així una mica de, diguem-ho, prescriptors, per no semblar pedants ni pretensiosos, doncs el problema és la gran quantitat de coses que s'arriben a publicar al cap de l'any o al cap de la setmana, i aquesta sensació que tens quan se t'escapen coses, i intentem estar al dia, o com a mínim jo ho intento. Es diu In the Hour of Dust, aquest últim treball de Grantley Phillips, i també l'hem fet desfilar per a l'aparador del programa. Un aparador que, si sou nous en la matèria, doncs us diré que és aquell moment en el que li dediquem una mica més d'atenció a un disc en concret. Avui, el nou àlbum de Bonnie Prince Billy.

calidesa, cançons d'aquelles aparentment petites i inofensives, però que no ho són, perquè t'atrapen, és escoltar la música Bonnie Prince-Billy és com arribar a casa un dia d'hivern d'aquells que fa fred, i estic poètic ara, i et poses al costat de la llar de foc. No he tingut mai llar de foc, però vaja, deu ser la sensació més o menys semblant. Home, sí que he estat davant d'una llar de foc, però a casa no. I és d'aquells tipus que et dona aquesta tranquil·litat, aquesta calma, d'aquells àlbums que et salven una tarda, realment. Això es deia Strange Travel, forma part de l'últim àlbum de Bonnie Prince-Billy, que es diu We Are Together Again, i en el que no s'aixeca massa polseguera, però hi ha coses que són tremendament encisadores.

Vosaltres, que sou gent sensible, segurament us encantarà aquest disc. La veritat és que a mi em té enganxadíssim. Es diu We Are Together Again. El senyor Bonnie Prince Billy, per cert, Bonnie Prince Billy, que en un principi signava els seus àlbums com a Will Oldham, que és com se diu, i a partir de finals dels 90 va decidir canviar-se i posar-se un nom artístic i dir-se Bonnie Prince Billy. I a partir d'aquí, doncs així és com el coneixem, tot i que, evidentment, si et parlen de Will Oldham, atenta a la companyia. Això es deia Life is Scary Horses, una de les meves cançons favorites d'aquest nou àlbum de Bonnie Prince Billy. Acabarem amb una tercera, es diu A Little.

Meravella de disc, insisteixo. Avui tenia ganes jo de calma i aquest àlbum me la dona al màxim. Bonnie Prince Billy, avui a l'aparador del Delicatessen, això que heu sentit no patiu, és un bolígraf que ha caigut al terra. Soc com soc jo, Manassas. Aquest senyor és Father John Misty, també nom artístic.

Father John Misty, i amb un nom també igual que era Bonnie Prince Billy, però es diu Will Oldham, doncs Father John Misty, en aquest cas es diu Josh Tillman. De fet, si teniu dubtes a l'hora de recordar el seu nom, us poseu aquesta cançó, que es diu Josh Tillman and the Accidental Dose, i us en recordareu. De fet, se'l coneix més com a J. Tillman, però vaja, també ha signat coses com a J. Tillman. Father John Misty, el seu últim àlbum, també una d'aquelles meravelles. Són discos que ja han passat per l'aparador del programa, ho dic per si us ve de gust recuperar-los o us ve de gust anar a buscar-los pel vostre compte. The All Low es diu aquest nou treball publicat en aquest 2000... És del passat 2025? No, 2026. Falla la vista cada dia una miqueta més. I aquesta Rosarona està preparant cançons noves també, l'última, aquesta versió del Yes, I'm Changing.

0: at last.
1: Versió del Yes, I'm Changing, és una cançó original de Tame Impala, que evidentment no sona així, tan tendra, tan senzilla, tan delicatessen, com ho fa Rosarona. És un artista que a mi m'ha captivat des del primer moment. Està, doncs, dins d'aquesta escuderia de la gent del Vida, del Festival Vida de Vilanova i l'Esaltru, com també ho està, per exemple, Soc un Bohemio, que acaba de treure single nou. Avui no el tenia preparat, però demà, si no, demà no, que farem un especial, demà especial per setenteros. Demà escoltarem alguns discos que fan 50 anys, però que no... Els discos sencers no és que siguin extraordinaris, però que tenen tots algun hit d'aquells que ha passat a la història. Ja veureu, això us ho explicaré demà. Ara, de moment, torn, per més calma, de la mà d'un senyor que ha fet un disc també d'aquells tremendos, Bill Callahan.

started to wonder

sembla una barbaritat de disc, és una burrada. Aquest últim treball de Bill Callahan em sembla meravellós. My Days of 58, que és l'edat que ell té, 58, i està en plena forma. La veritat és que ja gira, crec que és cap al mes d'octubre. Hi ha gira europea, de moment no he vist cap data espanyola, però coneguent a qui porta el senyor Bill Callahan, vaja, és que posaria les mans al foc que tard o d'hora acabarà passant per aquí. L'última vegada ho va fer un concert meravellós al Paral·lel 62, que aquells que vam omplir la sala encara recordem. I un altre disc que en principi feia més poc una pedregada i ara jo ja el vaig posar a l'aparador fa temps i us l'he recomanat molt i molt, i és un disc que està sortint a més com molt recomanat en moltes llistes. És aquest Honor, l'àlbum que ha fet Flea, el baixista dels Red Hot Chili Peppers, amb companyia d'altres grans artistes com en aquest cas Nick Cave. És un disc de jazz.

Meravella de disc, Flia, al marge del que fa habitualment amb Red Hot Chili Peppers, dedicant-se al món del jazz, i aquí al costat de Nick Cave amb aquest Wichita Lineman. Acabarem aquí perquè no ens queda més temps. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat, i demà, si sou nostàlgics de la dècada dels 70, poseu-vos el pitet, perquè us ho passareu la mar de bé. Demà hi tornem a la mateixa hora, i sigueu exigents amb la bona música.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

blessing.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.